0: della mitica Johnny B. Goode.
1: Go Johnny, go go go, go Johnny, go go go, Johnny B. Goode. Sì, Johnny B. Goode és la cantant, l'Hermes també, els punteus, els dos, l'Hermes, és una màquina.